0: Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts una setmana més al programa de Ser Història en David Gómez. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Gabriela. Bé, aquí avui pues, fer un altre programa, és el 130 aquest, i el tractarem sobre algo relacionat concretament en el poble de Vinaròs.
0: Pues perfecte, quan vulguis, pues has començat.
1: Bé, avui voldria parlar sobre la qüestió de les platges de Vinaròs. Les platges de Vinaròs són, sense cap mena de dubte, un dels elements més importants del que seria el paisatge i inclús la identitat geogràfica del nostre municipi. Vinaròs no es pot entendre sense la mar, sense el nostre passeig, les platges, les cales. És a dir, ha sigut un espai que sempre i encara continua mantenint una connexió amb la nostra població. La costa de Vinaròs, la que és el nostre municipi o dels voltants i que la coneix molt bé, sap que és bastant variada. No està formada per una única platja llarga i uniforme, sinó que hi ha tot un conjunt de diferents espais, el que anomenen com les platges urbanes, que estan tocant el que seria l'àrea habitada, després el que són les cales menudes, ja més allunyades, en el que és la costa nord i costa sud, que diem al nostre municipi, i després també aquests espais connectats, perquè la majoria, sobretot de les cales, solen ser zones barrancoses que desemboquen i creen eixa cala que, com dic, és tan característica d'eixes zones de la costa nord i sud, però també al voltant doncs, eixos elements naturals que fan que en un conjunt tot tingui doncs, una importància a destacar. Si parlem de platges a Vinaròs, la més coneguda per la gent que visita la nostra localitat és la platja del Fortí. La platja del Fortí està situada en el centre urbà, molt vinculada en la vida històrica del poble, perquè és una platja oberta, accessible, que des de segles enrere, el seu nom ja s'està parlant d'una antiga fortificació que havia defensat la costa. Tinguem en compte que antigament els atacs de pirates, fins al segle XVII, eren una constant, i això va requerir, junt en moments de guerres, doncs, que aquesta zona estiguera molt ben defensada. Després, una altra conjunta que hi ha al costat és la platja de Fora el Forat, que el seu nom ve precisament d'un antic forat que hi havia en la muralla i per el que la gent del poble, en lloc de fer l'entrada normal per el portal, el podia realitzar per ahir. I després també una altra de les platges històriques que tenim al nostre municipi és la que s'anomena com a platja del Clot, ara se diu platja de l'Hotel o de la plaça de Bous, degut a la geomorfologia que descrivia el riu en aquesta zona, al quedar un desnivell i d'ahir va quedar aquest nom. No obstant, a banda d'aquestes platges, tenim altres molt conegudes, com la d'Aigoliva, les Salines, el de Riu, Barbiguera, i bé, podríem aquí donar una retaïla de noms de cales que de nord a sud doncs, composen aquesta zona de costa. Si ens adonem, les platges que tenen una major altura dels seus penya-segats són les que tenim en la zona nord ja en el límit en Catalunya, i si anem descendent cap al sud, direcció Benicarló, veurem que aquests penya-segats van perdent aquesta altura que, com dic, en alguns punts, ara no recordo, parla de memòria, però en la zona de les Deveses, que és la que està ja en la zona de Sol de Riu, poden atindre més de 8 metres d'altura en alguns punts, i això evidentment ens parla d'una costa de penya-segat, però que després va descendint, inclús fins a el que és avui l'actual àrea urbana, doncs, on tenim el passeig fins a fa unes dècades enrere, en cas se podia veure aquesta zona de lo que era el penya-segat antic, i que per això mateix teníem aquesta barana i després van allà, en les noves obres, modificant-se. Les platges també hi ha que dir-ho, no són només llocs per a banyar-se o prendre el sol, també són el resultat d'una evolució natural, d'un espai geogràfic on hi ha una sèrie d'elements naturals que són essencials per a veure l'evolució del nostre litoral. En alguns punts la mar podem veure arena o grava, però per norma general, i la gent major i que és de Vinaròs ho sap millor que jo, la costa de Vinaròs, per geomorfologia natural, està formada per còdols, els cantos que diu la gent, els bolos. Això se deu per la naturalesa geogràfica d'aixos barrancs, d'aixes parets i del fons marítim que tenim, que fan que aquest sigui el material que abunda i que per això mateix, quan sortim de la zona de la costa urbana, que ahí tenim un material introduït, d'acord, és el que abunda, com dic, des de nord a sud. També els temporals són un altre element a tindre en compte, perquè, clar, avui ja comptem en defenses com les escolleres, els espigons, a banda, el que és l'activitat portuària ha perdut molta força respecte temps enrere, i clar, però els temporals antigament se tenien molt en compte perquè eren un element que sempre pues, ficava en risc i sobretot en la vida dels mariners se tenia que tindre bastant controlat. La relació, per exemple, entre les platges i els barrancs és molt important. Són espais naturals, és molt conegut el cas de la desembocadura d'Aigua Oliva, però també del Cérvol i del Sénia, que han sigut també llocs que al mateix temps ens han mantingut connectats en l'interior, doncs han servit com a carregadors en segles passats en les seues platges, i per això mateix, a banda de ser avui unes zones, com dic, enfocades cap al turisme, tenen la seva pròpia història com a zona de carregament de mercaderies. Aquests espais, per exemple, el riu Cérvol, sabem per relats, per cròniques i de la mateixa manera en el Sénia, el seu flux hídric era molt més regular en temps passats, és a dir, no era el típic llit fluvial sec que avui tenim ahir. De la mateixa manera, en èpoques antigues, en moltes d'aquestes cales també van funcionar com a carregadors, i hem d'entendre un carregador no com un port actualment, val? Sinó com un espai útil per a l'arribada d'alguna embarcació menuda, de pesca, d'intercanvi de productes, i que al final doncs, mantenia, formava part una mica de l'economia antiga que hi havia en el nostre municipi. La mar Mediterrània també ha sigut una via de comunicació i està posicionat en aquesta zona costera, doncs ha fet que l'evolució històrica de Vinaròs sigui diferent a la d'altres municipis que estan en la zona prelitoral i que per tant ja no tenen aquest recurs, encara que baixaren fins a la nostra costa. Inclús, ja que dir-ho, Vinaròs sembla ser, per la interpretació que s'ha fet històricament, de que tenia el seu propi llatzeret, que estaria en el que és l'actual plaça de Sant Elm. Les platges també han sigut, com dic, un element, des d'un punt de vista econòmic molt important, per aquesta funció de carregadors, i la costa, al final, un espai de treball, no només d'oci com el veiem avui, on la gent del nostre poble passava moltíssimes hores. Pensem que també se reparaven les arts de pesca, es mantenia aquesta relació directa amb el món marí, i amb el pas del temps va ser quan, especialment ja entrem en el segle XX, les platges van adquirint aquesta funció turística, aquests espais de bany, de descans, de passeig, i finalment ja d'esport i convivència. I avui ja doncs, en estiu són zones que reben molts visitants i que, per tant, continuen estant connectades en el nostre municipi. Les platges, se té que dir, som un poble marí, formen part de la memòria col·lectiva del poble de Vinaròs, i si parlem amb la gent gran doncs encara ens poden contar moltes històries i anècdotes que se'ns escapen, no? A la gent no, millor que no tenim tants anys, i ahir sí que és interessant veure aquesta, anem a dir, modificació o canvi, no? Com han canviat els patrons de com era la vida, per exemple, fa 70, 80, 90 anys enrere, a lo millor en el barri dels Foriños, i de com, per exemple, ha canviat avui tot. És a dir, això és molt interessant quan ho contrastes, perquè veus sobretot com era la jornada de pesca, la vida de les persones que vivien ahir vora la mar, el perill, la temor, el respecte que sempre se li tenia a la zona vamos, on s'eixaven les barques i quan els mariners sortien, no?, s'arpaven cap a dins, i sobretot també aquesta riquesa de la varietat de les platges, que avui, evidentment, estan venudes com un element turístic, però que formen també part de la seva història. Cada un d'aquests llocs, d'aquests barrancs, al voltant hi ha una sèrie de camins i d'uns elements que també marquen la nostra història. I al final, doncs, quan arribes a aquesta síntesi, no?, veus que les platges de Vinaròs són més que zones de bany, són espais naturals en la seva història, en elements inclús de tipus econòmic social en èpoques antigues, i que per als geògrafs doncs, són també un element a estudiar. Jo, en el meu cas, tinc dos treballs, el de paleogeografia i el de l'evolució del litoral de Vinaròs, on sempre he intentat una miqueta aportar alguna qüestió sobre aquesta vertent històrica, perquè al final, quan tu entens o estudies una mica la costa de Vinaròs, També estàs estudiant la influència que ha tingut en la vida del poble aquest element natural, com inclús ha sigut la seva economia i, evidentment, una part de la seva història i, finalment, d'aquesta identitat, no?, que ha caracteritzat el poble de Vinaròs com un municipi. Que sí, evidentment, l'agricultura ha tingut molta importància i també la ramaderia, encara que no paregui, però, evidentment, no te pots despenjar de la part pesquera, perquè fins a fa uns segles enrere era part d'aquesta economia local que hi havia a la nostra localitat.
0: Perfecte, moltes gràcies. Pues jo tinc un dubte, i és que parlaves dels temporals, i claro, els temporals avui en dia també canvien molt l'estètica, perquè l'arena com que es menja als pobles i demés, però com va canviar el temporal l'estètica pues, de la platja, bueno, de les platges d'ací de Vinaròs?
1: Bé, ací la qüestió són els espigons. Els espigons al final són elements artificials, defenses naturals, que se posen davant de les platges per a poder contrarrestar el que és la força, els embatiments d'aquesta energia que genera el mar. I, clar, per una banda, tens els espigons que enfronten de cara a lo que són els temporals, però després també sobre el que és el balanç sedimentari, el que afecta molt són les estructures portuàries. Per què? Perquè aquestes el que fan és una retenció de sediments que no s'incorpora costa baix, perquè si veiem la direcció de la deriva litoral, això el que fa és generar una barrera i, clar, aquest material no se, per a gent ho entengui, no s'arriba a consolidar, no arriba a entrar dins de lo que és el règim sedimentari de la platja i, per tant, l'aigua va guanyant terreny i se genera aquesta erosió que tant preocupa en les últimes dècades i que ha fet que, des de, sobretot els anys 20-30, quan se fan aquestes grans obres, en el segle XX, comença a perdre terreny i l'aigua comença a guanyar territori. I ahí està la qüestió. És a dir, per una banda tenim els espigons, però sobretot el que genera més erosió són les estructures portuàries per la direcció de la deriva litoral. I ahí està pues, la gran pregunta, no? Què se fa? Sí, se invertís en una barbaritat de milions, en regeneració d'arena, de grava, però, clar, és veritat que quan ve un temporal, doncs, tot això se torna a alterar i és, al final, la pescadilla que se muerde la cola, no? És una qüestió molt complexa i això, evidentment, és un dels grans reptes, no?, de com regular l'equilibri sedimentari de les nostres platges d'una forma eficient i sostenible.
0: Pues moltíssimes gràcies per vindre una setmana més així a la ràdio del Ser Maestrat.
1: A vosaltres i fins dijous que ve que continuem fent un altre programa.
0: Correcte, moltes gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Energía Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaròs, dentro de Informática Vinaròs. Confianza y buen servicio.
3: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de tecnologia, fotografia, informàtica, ciberseguretat i altres temes del món tecnològic. Avui ens acompanya Antonio Alario, de Fotomaestrat, un gran aficionat a la fotografia en què ja hem parlat un parell de vegades i avui parlarem d'un altre tema que són els accessoris fotogràfics. Bon dia, Antonio.
4: Buenos días, ¿qué tal?
3: Muy bien, Antonio. A ver, pues como había comentado a los oyentes, hoy hablaremos un poco de los accesorios, aquellos artilugios o artefactos que nos acompañan... O cachivaches, que nos acompañan cuando vamos a hacer fotografías. No siempre, pero siempre pueden ser útiles para mejorar nuestras fotos. Y podríamos empezar entre ellos con uno de los más conocidos, el trípode. ¿Qué tienes que decirnos del trípode? ¿En qué casos se recomienda usar? ¿Alguna marca específica? ¿Algún tamaño? ¿Cuál usas tú? Explícanos.
4: Es la piedra angular, porque siempre todo el mundo termina al final teniendo que adquirir un trípode. Y un pecado que cometemos, que siempre es que no invertimos dinero en él, sino compramos uno y cuando escuchas vídeos de fotógrafos ya experimentados y eso, que te dicen, no, oye, meterle porque es una pieza importante. y al final terminas dándote en la piedra y terminas comprando uno bueno. El que sea de carbono o aluminio depende del peso, eso es el peso. Pero lo que es importante en un trípode es que aguante bien la cámara y el objetivo, porque te da más estabilidad.
3: Sí, sí, porque si la cámara o el objetivo pesan mucho, pones la cámara ahí y boom, y se te viene para abajo, no te retiene bien el trípode ni el cabezal, que es importante el cabezal también.
4: En mi caso, yo, por ejemplo, con la cámara, que ya pesa, por ejemplo, 900 gramos, más el teleobjetivo y pito, pues se puede, son dos kilos más o menos. Si añado que aumento el zoom, es decir, que el objetivo se abre y crece, cuando quiero pillar algo que está lejos, pues cualquier trepidación, cualquier movimiento hace que se bajen. Si la rótula del trípode no es bueno y sujeta bien la de esto, pues está, te ofusca. Llega un momento que dice, mira, paso de hacer la foto. Indudablemente que el trípode sea bueno, al margen de que sea, si es carbono, pues depende, si es larga caminata, pues indudablemente pesa menos que uno de aluminio. Y luego la corrosión, si lo vas a meter dentro de agua salada y todo, pues mejor de carbono que de aluminio. Uh-huh. Por la corrosión.
3: ¿En qué casos utilizas tú el trípode?
4: Cuando hago amaneceres de fotografía de paisaje, que las condiciones de luz son pequeña y que no me importa tanto que busco largas exposiciones, entonces ahí necesitas el trípode y necesitas también el disparador remoto, que si no lo tan importante no es, porque si no lo tienes puedes poner lo que es entras en el menú de la cámara y le pones el de 2 segundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que cuando presionas el botón la foto se hace a los 2 segundos. Pero para esos casos sí que el trípode es importante, porque por mucho que quiera, por muy buen pulso que tengas tú, una foto de larga posición sale trepidada. Uh-huh.
3: Efectivamente. También hay trípodes que son así más pequeñitos, ¿no? Que están un poco a ras de suelo. Sí. ¿Lo utilizas tú o es un accesorio que tú no le ves utilidad para tu tipo de fotografía?
4: Sí que lo llevo. Yo tengo 3 trípodes. Tengo uno de carbono, uno de aluminio y uno pequeñito. Y normalmente llevo el de carbono y el pequeñito, porque si veo que voy a hacer una foto más a ras de suelo y todo, sí que coloco el pequeñito, siempre y cuando no sea el teleobjetivo, porque el pequeñito que tengo no me soporta tanto peso. Pero, por ejemplo, para el gran angular sí que puedo perfectamente ponerlo en el pequeñito, a ras de suelo. También se puede usar, si vas a ras de suelo, se puede usar una bolsa de estas que, no, le Big Bang o algo así, que está lleno de... Yo en mi caso, una bolsa que me la hizo mi mujer, que cose, y la lleno con sílice, arena de gato de sílice, que la colocas en el suelo y colocas la cámara encima y te da estabilidad. Y es una manera para evitar el trípode pequeñito, dependiendo de lo que quieras hacer. Es otro truco.
3: Sí, yo lo he utilizado alguna vez también, pues para fotografía nocturna con un gran angular, pues sí, encima del coche alguna vez, al ser pequeñito, que ocupa poco, porque claro que sea fácil de llevar siempre es una ventaja, ¿no? No te da tanta pereza. Y para cierto tipo de fotografías, pues bueno, o también a ras de suelo, pues para hacer, no sé, un efecto seda, ¿no? En el mar o... Bueno, pero para ciertas aplicaciones el pequeñito es barato, ¿no? No ocupa y también pues tiene sus aplicaciones. Otro tipo de trípode...
4: Depende, porque hay trípodes pequeñitos de carbono que de esto que son caros, pero bueno, normalmente es más barato, ¿cierto?
3: Sí, igual no llega a los 20 euros, no recuerdo ahora bien del último que me compré, pero vamos, no era caro. Otro tipo de trípode, pero trípode son 3 pies, este caso sería el monopié, un pie. ¿Tienes algún monopié? ¿Qué uso se le puede dar?
4: Sí que tengo el monopié y además aquí sí que invertí bien. No me salió tan caro, bueno, es de carbono, es un monopié de carbono, me costó 100 euros. Le añado el gimbal, no, le quité el monopié, venía sin rótula, pero era simplemente para colocarle el gimbal. El gimbal sí que no es de carbono, pesa, pero bueno.
3: Luego hablaremos de lo que es el gimbal, que nuestros oyentes igual no lo conocen.
4: Vale. Y este monopié lo bueno que tiene es que la parte de abajo de la pata se abre y se convierte como en un pequeño trípode, pero plano, ¿no? Y la verdad que me sorprendió porque es un trípode que yo colocándole la cámara con el teleobjetivo que pesa, lo dejé sujeto en el suelo y la verdad que se mantuvo quieto, ¿no? No se caía. Y luego tiene la ventaja de que la parte inferior yo la puedo desenroscar y me sirve como también como monopié pequeñito o como para, si voy a un escondite para un observatorio, me sirve para tener apoyada la cámara porque, a ver, 2 kilos la puedes llevar, pero cuando llevas ya jornadas grandes se agradece el hecho de que tengas la cámara apoyada en un sitio y que puedas tener las manos libres, ¿no? Entonces sí que el monopié sí que lo uso mucho más que el trípode, pero muchísimo más. Porque incluso cuando voy andando con el teleobjetivo, que voy por una zona, el monopié va conmigo.
3: Sí, la verdad es que te da mucha estabilidad, mucho mejor que apretar la cámara contra tu cara para evitar la trepidación que decías antes. Y el monopié, la verdad, ocupa poco, pesa poco, puedes regular la altura que desees sin ningún problema. La verdad es que es un accesorio fotográfico muy práctico cuando vamos a hacer fotografía, y sobre todo de naturaleza a veces, que también necesitas cierta estabilidad para depende de qué cosas.
4: A ver, es que imagínate, yo pongo el 150-600 y normalmente le pongo el 1x4, o sea, estoy hablando ya con mi cámara APS-C, pues son 1300 y pico, 1350 milímetros. Por muchas cosas de estabilidad que tenga, que te digan, es que tiene estabilidad los motores de estabilización que tienen los objetivos y todo, por mucho que quiera, a esa distancia cualquier movimiento es una trepidación. Entonces el monopié te da cierta libertad. No es tanto como un trípode, sinceramente, pero sí que te da cierta. Si le pones los motores de estabilización de los objetivos más el monopié, pues yo he estado haciendo fotografías de aves en vuelo y la verdad que muy bien. Es decir, que sí que es un accesorio que sí que merece la pena. Trípode y monopié merece la pena decir, oye, invierte dinero, porque en este caso sí que es cierto que lo barato sale caro.
3: Uh-huh. Sí, sí, porque acá, al final lo tienes allí arrinconado y entonces por poco que te haya costado, es caro, ¿no? Si no lo utilizas, claro, siempre será caro.
4: Claro.
3: Sí, también aparte del trípode también está lo que hablábamos, ¿no? La rótula, el cabezal, donde apoyas la cámara, porque puede valer tanto como el mismo trípode, ¿no? Los palos, digamos.
4: Sí, sí, una rótula buena puede estar en 300 o 400 euros. Es como el gimbal, que si quieres empezamos a hablar también, sí, ¿no? Del gimbal. Pero es que es eso, que al final el presupuesto cada cual lo tiene que hacer a lo que tiene y al provecho que le va a sacar, indudablemente, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Pero sí que es cierto que lo barato sale caro. Y más cuando estamos hablando de sujetar la cámara, que se te puede ir al suelo, que se puede caer, entonces sí que ahí dice, bueno, pues gasto dinero en esto, pero por lo menos protejo la cámara, que sí que cuesta mucho más.
3: Sí, sí, sí. Y tienes que ir con cuidado, porque si no estabilizas bien el trípode, se te puede caer, si hay alguna vibración o alguien tropieza con el trípode, que eso también ocurre, se te cae la cámara y adiós cámara.
4: Sí, o si no aprieta bien el tornillo de la cámara en el arca suyo y de esto, que te lo digo por experiencia, porque cayó la cámara cayó al suelo, estaba en la orilla y, gracias a Dios, la ola estaba de retirada, o sea, que cayó sobre arena. Si me llega a pasar 10 segundos antes, hubiera caído sobre el agua, vamos. Se hubiera dado un buen chapuzón. Indudablemente la cámara al carajo, vamos.
3: Sí, sí, las cámaras muchas son mírame y no me toques, porque solo que te entre una gota de agua en algún pulsador o algo, que a mí me ha pasado, ya se ha jodido el pulsador por una pizca de arena o algo, vamos, te estropea la cámara, que no veas.
4: Sí, más agua salada, es más corrosivo. Por mucho que te digan que la cámara está sellada y todo, vale, sí, mi cámara está sellada y aguanta, pero... Ojo, cuidadito.
3: Bueno, yo tuve mi primera cámara fue una Pentax y la segunda, y la verdad es que esas sí que iban muy selladas y eran bastante resistentes. A ver, todo tiene su límite, ¿no? Pero las Pentax, la K50 y la K70, que fueron mis primeras cámaras reflex, la verdad que eran muy muy selladas y realmente iban más tranquilos. Luego con una Canon M50, muy buena, muy bonita, espectacular, vamos, ahí era, mira, a mí no me toques y que no entre nada, porque a la mínima se te estropeaba el mecanismo.
4: Sí, sí. La M50 no está sellada. Yo tenía antes la Canon 77D, que sí que no está sellada, pero algo de lluvia sí que la ha caído y la ha aguantado. Pero cuando empezaba a llover fuerte, de hecho, ahora con las dos que tengo, y totalmente no me importa que llueva ni que le caiga chapote de agua y todo, porque sí que está sellada. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que se te caiga dentro del agua, o sea, que se sumerja.
3: Eso es diferente, sí.
4: Eso es diferente.
3: Bueno, hablando de accesorios, yo antes de ir al gimbal, pues hay accesorios para tapar la cámara, para cubrir la cámara cuando llueve.
4: Sí, también. yo llevo uno, un chubasquero, típico chubasquero. Llevo un accesorio que es una, no deja de ser una funda plástica. Tengo una que es para objetivos pequeños y ahora quiero mirarme una que es para el tele, porque quiero meterme en...

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dijous 21 de març del 2026 anem a apropar vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio i arrenquem amb les novetats de la vaga, ja que han dimitit en bloc més de 200 directors de col·legis de la Comunitat Valenciana en apoyo a la huelga educativa, al xillit de Conselleria Dimissió. Els sindicats han rechaçat l'última proposta de Conselleria d'Educació en una reunió de només 12 minuts. El 80% de professors han votat en contra al considerar molt insuficient les medides proposades de part de la Conselleria. Este, bueno, avui dijous, més d'un centenar d'equips directius s'han presentat en les Corts per a presentar la seva renúncia, davant de la Conselleria d'Educació Carmen Ortí, encara que no han pogut registrar-les, ja que s'han indicat que tenen que portar-les a la Conselleria, i ja han deixat clar que presentaran 251 renúncies. Per tant, la vaga continua i això té pinta de que va per a llarg. I deixant a un costat la vaga educativa, passem amb l'actualitat de la comarca, on Benicarló ha rebut les dues banderes blaves per al morrongo i la caracola. Anem a escoltar a la regidora de Turisme de Benicarló amb les seues declaracions.
1: Estem molt satisfeits de tornar a tindre les dues banderes blaves per les platges de morrongo i la caracola, perquè és un reconeixement molt important a tot el treball que es fa des de l'Ajuntament durant tot l'any. Les banderes blaves no només valoren la qualitat de l'aigua, sinó també aspectes fonamentals com la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, els serveis o la gestió ambiental de les nostres platges. Per a Benicarló, estos distintius són també una garantia de qualitat de cara als visitants que es trien cada estiu per gaudir de la nostra costa. Sabem que les platges són un dels principals atractius turístics del municipi i per això continuem treballant per mantenir-les en les millors condicions possibles. És per això que vull destacar també el treball coordinat de les diferents àrees municipals i de totes les persones que fan possible que les platges estiguin preparades cada temporada. Continuarem apostant per un model turístic sostenible, accessible i respectuós amb el medi ambient, perquè volem que Benicarló continuï sent una destinació de referència al litoral de Castelló.
0: D'altra banda, també estem de celebració perquè torna la mamografia per a protegir a les dones de la província. Anem a escoltar a l'alcalde de Sant Rafael del Riu i diputat autonòmic que així ens ho anunciava.
2: Per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? Que, pues, bueno, i sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, pues, bueno, són moments que una persona vol passar ràpidament, i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs, pues, són importants per la rapidesa, no? No te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més prompte possible, no? Crec que el govern del Partit Popular, de Pérez Llorca, pues, ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a aquesta revisió se pugui fer localment.
3: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
4: 964 47 48 21.
3: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitalden Benicarló, sonríe sin límites.
5: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
6: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
7: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
6: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
7: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
6: ¿Y bujía, correa y líquidos?
7: Por supuesto, incluso descarbonización. Lo dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
6: Perfecto, pues empecemos.
8: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara.